0: 6, mediodía, son las 11 en Canarias. Y seguimos con esta cobertura especial del incendio de Los Gallardos en Almería, que deja de momento 11 fallecidos y una veintena de personas que no consiguen localizar. Son personas que todavía no han podido dar con ellas, según ha confirmado José María Martín, subdelegado del Gobierno en Almería. Javier Ruiz Martínez.
1: En el programa especial que estamos haciendo en Hoy por Hoy, sí, hemos escuchado, por ejemplo, a Rafa, encargado de cocina del camping de Los Gallardos. Nos ha contado cómo fueron desalojados.
2: Vino Guardia Civil, yo, por ejemplo, estaba en cocina, con fuego, o sea, se estaba trabajando normalmente. Y dijeron que se parara todo y que, vamos, que había que abandonar el camping lo antes posible. Y de hecho así se hizo todo.
1: Desde la misma zona del incendio nos ha hecho esta fotografía en tiempo real.
2: No, en el entorno ahora mismo no se ve fuego. Bueno, se ve en lo alto de la montaña un poquito de humo, pero es porque hay unas 4 o 5 avionetas que no paran para dejar y todo esto, o sea, no paran de echar agua.
1: El alcalde de Bedar, Ángel Francisco Collado, también en la SER, contaba esto.
3: Ahora mismo está evacuado prácticamente el 100% del municipio. Están en el municipio vecino de Lubrín y también en el de Garrucha, en el pabellón de Garrucha. El pueblo, pues como digo, llevo bastante rato en el puesto de mando y desde aquí, pues se empieza a haber claridad, ya la cortina de humo que había no se ve y parece que el fuego no, de momento no lo hay, pero claro,
1: está despejando un poco la cortina de humo, decía el alcalde de Bedar, Ángel Francisco Collado, aquí en la sintonía de Hoy por Hoy. Nos vamos hasta allí de nuevo, Javi Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la última es la incidencia que confirmaba en la cadena SER, su delegado. Han vuelto a cortar por emergencia el tráfico la 7, sentido creciente, del kilómetro 709-714, también la antigua Nacional 340, por las incidencias de fuego, porque es que el viento ahora mismo, las condiciones meteorológicas no son favorables. Escuchamos en directo al responsable del Infoca.
5: Trabajos que puedan afectar a poblaciones, viviendas, a infraestructuras en estos dos flancos. El flanco más al este es el que avanza hacia la autovía, que se ha cortado preventivamente para poder trabajar con medios aéreos, con recursos terrestres también. El flanco más al oeste también tenemos medios desplegados, medios aéreos, en un total de 18 medios aéreos en este momento, son medios números que van cambiando a lo largo del día.
4: Pues parte del despliegue y las últimas novedades del Infoca, confirmando ese corte de carretera en la vía. Acaba de llegar el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Estamos a la espera también de que visite este puesto de mando avanzado en Turre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
1: El presidente Pedro Sánchez acaba de escribir en redes sociales este mensaje. Acabo de conversar con el presidente de la Junta. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia y todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya desplegados para lograr la extinción del fuego en Los Gallardos. Lo ha dicho también aquí en Hoy por Hoy la responsable de Protección Civil, Virginia Barcones.
6: Un total de 414 efectivos, 124 vehículos, 4 aviones, 3 helicópteros, 2 drones. Desde luego que todos los medios están a disposición con máxima coordinación desde el primer momento para conseguir extinguir este terrible incendio que tanto daño ha generado.
1: Y en la antena de la SER también hemos escuchado al alcalde de Mojácar, población muy cercana a Los Gallardos, que está recibiendo ya algunos de los afectados. Las 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias, nos vamos al Mundial.
7: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Óscar Ejido, muy buenas.
8: Hola, Javier, muy buenas. Estamos en el segundo día de los cuartos de final del Mundial y hoy es el turno de España. Los Dorito y la Fuente juegan a las 9 contra Bélgica y lo lógico es que el seleccionador repita el 11 que le ganó a Portugal en cuartos. Antón Meana, cuéntanos, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenos días. No encajar gol como hasta la fecha, seguir rápidos con la pelota, lo vimos ante Portugal, y tener efectividad delante de la portería rival. Son las tres consignas básicas para que España se pueda meter en las semis de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. El equipo de Luis de la Fuente descansa a esta hora en su hotel aquí en Los Ángeles y cuando vayan hacia el estadio conocerán la alineación, aunque esperamos que repita el mismo equipo con Pedro Porro en el lateral derecho y con Dani Olmo en la media punta.
8: En la previa del partido de hoy ya se sabía rabia que si pasamos a semifinales, el rival va a ser Francia, porque una hora antes de hablar del seleccionador, Francia ya le había ganado a Marruecos 2-0 con goles de Mbappé y de Dembélé. Pero Luis de la Fuente no quiere ir a hablar todavía de los franceses porque hoy solamente piensa en Bélgica.
10: Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica, Francia, porque me habéis preguntado. Si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica, empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
8: Pues España y Bélgica van a jugar contra Francia en semifinales, con Mbappé en modo líder, con 8 goles que lleva ya en este Mundial, lo mismo que lleva Messi, y dice el delantero del Real Madrid que le dan igual españoles que belgas.
11: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica, vamos a ver mañana lo que va a pasar.
8: España-Bélgica se juega a las 9, lo contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER a partir de las 7 de la tarde.
7: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: De momento es todo, sigue hoy por hoy aquí en la SER con Pedro Blanco.
7: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: Tiri, tiri, tiri.
13: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
14: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
13: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
14: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Radio Alcoy, Onda Media.
16: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 29 grados centígrados.
17: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrak. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavén y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026.
18: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
19: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
20: Millena en festes. Del 4 al 13 de juliol, ampli programa d'actes. Correfocs dels dimonis rafolins, teatre, contacontes, disfresses o esport. Fins als dies centrals. Divendres 10, tallar del xop. Dissabte 11, pujar del xop. I diumenge 12, plantar del xop. Amb processons i per les nits actuacions. Dissabte 4, discomòbil. Divendres 10, verbena. I dissabte 11, macrodisco. Millena en festes. La primera cita de l'estiu en les nostres comarques. No faltes.
21: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
22: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La Flauta Mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La Flauta Mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
17: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrak. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavén y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026.
18: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
19: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
15: Radio Alcoy, Onda Media.
0: Hay historias que merecen ser recordadas. Este viernes, coincidiendo con los 90 años del comienzo de la Guerra Civil, viajamos hasta la Casa de la Provincia de Sevilla para hablar de memoria histórica y conocer la vida de Isidora. Una historia real jamás contada. La Ventana, con Carlas Francino. Colaboran Diputación de Sevilla y Unicaja. Cadena SER, el poder de la conversación.
2: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
3: 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Nos quedan 10 minutos más por delante y los vamos a dedicar, sí, a buscar los últimos testimonios sobre este incendio de Los Gallardos, Almería. 11 personas muertas, 23 personas que están intentando todavía localizar. Quiero saludar a Carol. Hola, Carol, muy buenos días.
23: Hola, buenos días.
3: Carol, usted tiene un restaurante en Vedar.
23: Correcto, sí.
3: Uh-huh. Y vive en Los Gallardos.
23: Vivo en una barriada de Los Gallardos que acaban de evacuar.
3: ¿Que acaban de evacuar ahora mismo?
23: Sí, así que estamos ahora en el pueblo de Los Gallardos.
3: Ajá. ¿Y el fuego está cerca, por eso evacúan o ha cambiado la situación?
23: Sí, sí. Saliendo de donde vivimos hemos visto las llamas cerca, sí.
3: Ajá. O sea, ayer a ustedes no les evacuaron de esa barriada, pero hoy sí.
23: Sí. Uh-huh. Ahora mismo, vamos.
3: Ahora mismo, sí. Y junto a usted más gente, que entiendo que estaban allí y han tenido que ir al núcleo de Los Gallardos. Muy bien.
23: Sí, sí, que han venido del ayuntamiento a evacuarnos.
3: Ajá. Bueno, entiendo que están siendo horas muy difíciles para ustedes.
23: Sí, muy preocupantes, sí. Uh-huh.
3: ¿Qué sabe de Vedar? ¿De cómo está el núcleo, su restaurante?
23: El núcleo de Vedar está bien. Mi restaurante, que está a 4 kilómetros, también está bien. Sí que he escuchado que ha habido varias viviendas afectadas en las afueras de Vedar.
3: Uh-huh. ¿Usted ha podido ir en algún momento a Vedar?
23: No, la carretera está cortada desde Los Gallardos hacia arriba.
3: Uh-huh. Ahora mismo entiendo que está en ese núcleo de Los Gallardos con más gente. ¿A dónde les han llevado?
23: Pues no, no hemos parado aquí y vamos a... Vale. No sé, es que no sabemos qué hacer.
3: Claro, porque son ustedes los que están decidiendo dónde ir.
23: Sí, que no nos han dicho a dónde ir.
3: Vale.
23: Pero aquí en Los Gallardos no se ve nada.
3: Ajá.
23: No se ve peligro cercano, digamos. ¿Quién? Pero donde vivo, sí.
3: Donde vive usted, sí. ¿Quién les ha dado la orden de evacuación?
23: Ha sido un concejal del ayuntamiento.
3: Un concejal del ayuntamiento. Uh-huh.
23: Sí.
3: Entiendo, claro, que ahora están temiendo también por sus casas, ¿no?
23: Sí. Sí, obviamente, sí.
3: ¿Esa barriada es muy grande? ¿Vive mucha gente allí?
23: Pues ahí sí, hay bastantes casas. Hay un complejo turístico ahí también.
3: Ajá. ¿Y ese complejo turístico?
23: Supongo que también lo habrán evacuado, sí.
3: Claro, por eso quería preguntarle, por
23: sí,
3: el complejo turístico.
23: Sí.
3: Ajá. ¿Es época de que haya mucho turismo allí en Los Gallardos?
23: En la zona en general sí, en Los Gallardos en sí no, pero en las afueras sí.
3: En las afueras.
23: En el pueblo lindante, sí.
3: Ajá. Y solo una cosa más, nos vienen contando durante toda la mañana que además de los turistas hay mucho extranjero que vive en Vedar, ¿no? De hecho las víctimas son
23: en
3: de Vedar.
23: En Vedar, sí, hay mucho extranjero, sí.
3: Y que usted conocerá bien porque seguro que van a su restaurante. Pues, Carol, que vaya todo bien, que vaya todo bien. Muchas gracias,
23: vale,
3: Carol.
23: Muchas gracias.
3: Bueno, pues esto nos introduce un elemento de novedad y es que se siguen produciendo desalojos en algunas barriadas de Los Gallardos por la evolución del fuego. Nos decía que había un complejo turístico en esa zona. Vamos a ver qué complejo turístico es en esa barriada de Los Gallardos para saber cómo es allí la situación. Igual nos puede ayudar María González, es concejal en Los Gallardos, fue alcaldesa durante 16 años. María González, buenos días.
24: Hola, buenos días.
3: Bueno, le pregunto porque me produce cierta extrañeza. Yo creía que en la zona de Los Gallardos estaba ya más o menos alejada del riesgo del fuego, pero por lo que nos ha contado Carol, hay barriadas que están amenazadas ahora.
24: Sí, se conoce que, bueno, ayer el viento era de poniente y pasó todo por encima de nuestro pueblo, pero afectando al término municipal de Vedar, aunque sí es verdad que se origina dentro del término municipal de Los Gallardos, ¿vale? Pero, bueno, el fuego voló. Hubo un vendaval increíble de poniente y el fuego se puso en Vedar en cuestión de nada.
3: Uh-huh.
24: Con lo cual, pues, ya han ocurrido las desgracias que
3: sí.
24: Todos sabemos.
3: Sí.
24: Entonces, lo que estaba diciendo Carol, Alfaí está a tan solo 3 kilómetros escasos de aquí, del núcleo principal del pueblo de Los Gallardos. Es una barriada nuestra, de Los Gallardos, y ha sido evacuada porque el fuego, la autovía... es el único cortafuego natural que hay ahora mismo entre el fuego y las casas de Alfaí. Entonces, pues más también por precaución, por
3: claro,
24: el humo.
3: Claro.
24: Pero es verdad que también que está próximo, ¿vale? Entonces, pues más vale prevenir y sacar a la gente. El complejo turístico al que hacía alusión, Caro, se llama el pueblito de Alfaí, y sí, sí que había bastante gente. Habrá en torno a unas 300 personas, creo, uh-huh, en este momento.
3: ¿Y también lo han desalojado?
24: Sí, sí, sí, todo, toda la barriada ha sido desalojada. También quiero aprovechar la ocasión para informar, porque Carlos decía que no lo sabía, informar de que la gente que está siendo desalojada del municipio de Los Gallardos están siendo realojados todos en el pabellón de deporte de Garrucha, ¿vale? Ahí están siendo atendidos, porque aquí en el espacio escénico donde nos encontramos ahora mismo Los Gallardos, aquí están instalados los servicios médicos, uh-huh, para por cualquier emergencia, cualquier urgencia que surja. Pero la gente que sea desalojada, que no tenga que ser visto por ningún sanitario, están siendo trasladados. Algunos se van en sus coches, pero por ejemplo en Alfaí yo sé que han ido autobuses a recoger a gente, uh-huh, y se lo están llevando al centro de pabellón de deporte de Garrucha. Allí están siendo realojados, y allí está Cruz Roja también encargándose de todo.
3: Claro, entiendo, concejala, que el equipo de gobierno al completo del ayuntamiento, en fin, todos los concejales y concejalas, sí, están volcadas en ayudar a los vecinos.
24: Por supuesto, estamos todos volcados en ayudar, no solo el equipo de gobierno, nosotros también como parte de la corporación, pero no, ya no como miembro de la corporación, sino como vecino, pues intentando colaborar lo que buenamente podamos, ¿no? Tampoco queremos estorbar, porque claro, eso ya sabemos que quien tiene que organizarlo y quien tiene que estar pendiente, además que los hechos lo están habiendo, hay muchísimos medios aéreos, no paran de pasar, está la UME, como ya sabéis, hay muchísimos efectivos del Infoca, los bomberos del Levante, la Guardia Civil, que quiero también aprovechar para agradecer a todas estas entidades lo que están haciendo, a todas estas personas, porque están poniendo en un grave peligro, por supuesto, su vida también, y la gran ayuda que están ejerciendo con la gente.
3: Entiendo que están siendo horas muy duras, ¿no, concejal?
24: Está siendo muy duro, porque sienten mucha impotencia. Lo material al final se acabará restableciendo. El dolor está en Vedas, en el pueblo vecino de Vedas, que es donde hay 11 muertos confirmados. Sabemos que, como bien ha dicho el consejero esta mañana, hay 19 personas que no están localizadas. Esperemos que se encuentren a salvo y que estén bien. En mi pueblo no tengo conocimiento de ningún desaparecido, por lo menos a mí no me lo han trasladado. Pero esperemos que, bueno, también han comentado que a lo largo del día, porque la cosa se iba a controlar, pero entender que los que estamos aquí, pues, sentimos un poco de... Es impotencia, bien, impotencia, porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer.
3: Pues María González, concejala de Los Gallardos, fue alcaldesa durante 16 años. Gracias por habernos atendido en estas horas tan difíciles.
24: Gracias a vosotros, y repito que la gente que está siendo desalojada, que se dirijan al pabellón de Garrucha, que está siendo atendido allí por la Cruz Roja, ¿vale?
3: Perfecto, queda dicho. Muchas gracias, concejal.
24: Gracias a vosotros.
3: Vamos a volver a ese centro de coordinación de Turre. Allí está el compañero de la SER, Javier Romero. Hola, Javier.
4: Hola, Pedro, de nuevo. Pues sí, tenemos también a todos los protagonistas de la mañana, que es el coordinador precisamente de Cruz Roja en Almería, Fran Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Bueno, confirmaba, asentía con la cabeza de la información que está dando y las labores que esté realizando atendiendo a esos desalojados, ¿no?
5: Sí, sí, el equipo de voluntariado de emergencia de Cruz Roja trabaja en dos ejes. Una parte que es el montaje de los albergues que se han montado tanto en Lubrín como en Garrucha, y después lo que es toda la parte de la activación de los equipos de apoyo psicosocial, que ahora mismo realmente son los que donde estamos haciendo el mayor esfuerzo, porque, bueno, las familiares se están acercando, la gente pregunta por las personas desaparecidas y estamos dando apoyo emocional, intentando acompañar también a la Guardia Civil en esas labores de reconocimiento, y después, bueno, pues la espera hasta que tengan información.
4: Bueno, pues te escucha el coordinador Pedro, si tienes alguna pregunta para Fran.
3: Sí, entiendo, Fran, que van a ser horas de estar muy en guardia, porque nos acaban de contar que hay nuevos desalojos decretados y que, por lo tanto, vais a recibir a nuevos vecinos, por ejemplo, en Garrucha.
5: Sí, sí, nos han comentado que están desalojando una pedanía de Alfaí, que calculan que alrededor de 200 personas. Habrá que ver de esas 200 personas cuántas tienen red de apoyo social y, bueno, a familiares o a otros recursos. Pero sí, estamos preparando tanto el albergue de Garrucha como el de Lubrín para que puedan acoger a todas las personas que lo necesiten.
3: ¿Cuál es la primera atención que reciben cuando llegan a uno de esos albergues?
5: Bueno, nosotros lo primero que hacemos es filiarlos para coger la información de los datos y para tener toda la información, por si alguna vez la Fuerza de Seguridad del Estado nos pide alguna información para proteger y sobre todo si tienen algún tipo de desaparecido, alguien que no encuentra, para intentar ver si lo podemos localizar y si no, pues para derivarlo hacia Guardia Civil para que pongan la denuncia correspondiente y empiece todo el trámite correspondiente.
3: Bueno, pues gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo, como siempre. Javier, muchas gracias. Nosotros vamos a ir poniendo el punto y seguido a esta cobertura especial que hemos empezado a las 8:30 a.m. aproximadamente, en el tiempo del abierto. Bueno, que hemos tenido durante toda la madrugada con los compañeros de Almería que se desplazaron a los Gallardos en este incendio que, recapitulo, deja 11 personas muertas, deja al menos 23 personas no localizadas, deja nuevos desalojos, como nos acaban de contar, en el municipio de Los Gallardos, una evolución desfavorable, sobre todo en uno de los flancos, un pronóstico un poco pesimista porque el viento está soplando con más fuerza y no está ayudando nada, y un enorme despliegue de medios para intentar, por un lado, frenar el avance del fuego y, por otro, localizar a las personas que están desaparecidas. De esas 11 víctimas mortales, la mayoría, todavía no están identificadas las 11, pero la mayoría serían extranjeros, extranjeras, que viven en ese municipio de Bedar. Todas, o al menos la mayoría, eran vecinos y vecinas de ese municipio de Bedar. Los servicios informativos de la SER, toda la red de emisoras de Andalucía, pendiente de cualquier novedad que se vaya produciendo. Nosotros volveremos el lunes, en este Hoy por Hoy, que hoy ha sido algo diferente a lo previsto. Hasta el lunes.
6: Hoy por Hoy, Pedro Blanco. Radio Alcoy, Cadena SER.
8: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 30 grados centígrados.
6: Hoy por Hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
9: Molt bon dia, així és. Estarem molt pendents de tota la informació que es transmeta sobre aquest terrible succés. Però nosaltres estem així també per a contar-los un poc l'actualitat i notícies de l'Alcoi i el Comtat i també de l'entreteniment. Així que en no res anem a rebre representants de l'Institut Pare Vitòria que van a fer un balanç sobre el que ha estat este curs 2025-2026. També celebrarem el segon premi que ha obtès la Unió Musical Contestanà al Certamen de Música Festera d'agost. Hi haurà Ser Deportivos i Virgilio Colomina els contarà les estrenes de cinema que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla. Agraïm-los, com sempre, la seva atenció, que ens sintonitzen en el 1485 de la onda mitja i 100.8 de la freqüència modulada, també en la ràdio online. Sense més, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
10: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes
11: Jungle Ray.
10: 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
25: Fa molts poques dies el curs escolar ja es va clausurar, sobretot també pues, en aquestes últimes proves de la PAU, de la segona convocatòria, i el que volíem era fer un xicote balanç de com ha sigut este 2025-2026 en un centre educatiu emblemàtic de la nostra ciutat, com és l'Institut Pare Vitòria. I per això tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi el seu director, que és Toni González. Bon dia, Toni.
26: Hola, bon dia.
25: Què tal? Un plaer. No, que estigues així en Ràdio Alcoi. Però és que esta volta has vingut molt ben acompanyat, m'ho has portat així a un convidat d'honor que dona gust, és Carles Castillo. Jo, Carles, què tal? Honor.
26: Un honor, que digues això. Total, és...
25: Són molts anys. Veure, vaig a dir-ho ja, vaig a començar l'entrevista dient això. Va ser professor meu, Carles Castillo, i jo fa 35 anys que vaig estar en el pare, imagina't.
26: Per tant, 37 anys que estic en el pare,
25: exacte,
26: i 300 en taina, és dir, 40 anys.
25: 40 anys de profe,
26: no malament,
25: i ja crec que ara, 2 de setembre...
26: el sistema oficialment ja acaba això.
1: Ah, jovirà.
26: Bueno, i quatre d'alumne, eh? Necessita quatre d'alumne.
1: Ah, mira, també, mira, com jo, els quatre d'alumne, en això coincidim. Sí,
26: el pare Vitori és el meu centre. Total, està claríssim.
1: La teva vida, absolutament. A veure, abans de parlar en el protagonista, en Carles, volíem això. Toni, quin balanç fem d'este 2025-2026? Perquè ha sigut intens, ha sigut
7: un... Sí, la veritat que ha sigut un curs intens. Hem tingut aquí la vaga educativa en uns argumentaris molt potents que eren necessaris en l'àmbit de l'educació pública, tant el tema de ràtios, infraestructura, el tema de sous, que s'ha perdut poder adquisitiu al llarg del temps, el tema de la burocratització, que és molt exagerat. Nosaltres necessitem, cada vegada l'alumnat, el seu perfil ha canviat i necessita més dedicació personalitzada, i no podem estar fent tants documents per poder donar la resposta més idònia. Està el tema també de la climatització, que és molt interessant, i el tema de les necessitats de recursos humans, per, a vegades ja siga per desdobles o per ràtios que pensem o pareix ser que ja vegem un llum, perquè des del Ministeri va publicar-se i aprovar-se un real decret en aquesta disminució que s'aplicarà a totes les autonomies de l'Estat espanyol, no? I és un curs pues, que sí que podem fer un balanç positiu, perquè al final, jo sempre vaig dir, des de que quan va començar totes aquestes mobilitzacions, que al darrere n'hi ha uns docents molt professionals i han donat la resposta, i en el cas del nostre centre doncs, tenim a l'alumne, que és el millor resultat.
1: Parlarem d'ella, també.
7: Sí, a nivell de selectivitat és la segona en tot el territori valencià, en tot el País Valencià.
1: Sí, fem això, un poquet la imatge general de lo que ha sigut l'educació, ha sigut pues, aquesta vaga educativa, però és que el Pare Vitoria també és una víctima a nivell d'instal·lacions, perquè les obres del Pare Vitoria, què passen en aquestes obres?
7: Doncs bé, som unes víctimes, però també és cert que el projecte de moment està avançant en les línies poc més o més planificades. Si tot anara bé, l'oferta per a optar a possibles, la possible o les possibles empreses constructores estaria ja en setembre, i a veure si seria factible començar la construcció, pensem, ens agradaria, en juny del 27.
1: El juny del 27, o sigui que en setembre ja sí que crear lo que és la licitació de l'empresa i començaren les obres. Recorden, perquè hi havia un nou edifici, fins i tot, no? Com era l'obra?
7: Sí, ja és un edifici que va afegit a la part que nosaltres diguem la caseta d'Ensemo, a la part on entrem per administració, va un edifici ahí en tres plantes i anem a aconseguir un augment de 6 aules, més alguna reforma interna que vam... Pensem que fins a 9 aules més seria factible que augmentarem. Perquè són necessitats que avui en dia els espais no en tenien suficients per donar.
1: I és així, no, Carles?
26: No, i suposem que estarà planificat bé, no com l'any meu de director, en el 93.
1: Ostres, va ser director.
26: Sí, un any, 93-94. Després van dir, seguirà? Jo dic, no, soc professor, no com Toni, que té vocació de director. I ahir va ser un desastre de planificació. Unes obres van començar per a 2 mesos, els 2 mesos d'estiu, i van durar més de mig any.
1: Ostres.
26: Perquè estava molt mal planificat, és a dir, havien de fer 4 bobadetes, no? Sí. I al final van fer una instal·lació, una reinstal·lació elèctrica, fontaneria, l'ascensor, unes obres. Per això l'Institut nostre ha aguantat prou, bé. Sí, sí. I això va anar molt bé, perquè després en cotes baixes i en altres centres, quan va passar això, van planificar amb molta antelació, van fer aules prefabricades i tal i qual. Però nosaltres vam estar alternant, atenció, obres i classes.
1: Ostres.
26: I pel matí, per l'esprada, el nocturn se'n va anar a Sant Vicent. A Sant Vicent me refereixo al col·le.
1: Al col·le.
26: I la veritat és que va ser un... De planificació, clar, jo de director, amb 32 anyets, però t'ho imagina't.
1: I ara no,
26: suposo que ja tardaran, no?
1: Però estarà d'acord, però bueno.
26: Ben planificat. Jo des de la distància aniré
1: ara ja estarà
26: observant. Sí,
1: com has vist aquesta evolució? Perquè és que, clar, això és 40 anys d'eix 37 al pare.
26: La veritat és que, no sé, ho comentava, perquè en altres llocs també, no?
1: Sí,
26: la veritat és que això que diuen, és que la joventut d'avui en dia és un desastre, és que no és el mateix. No és el mateix, això faltaria, 40 anys anar canviant.
1: Claro.
26: Però és que nosaltres també hem de pensar que són ells i elles, hem d'adaptar-nos i posar-nos també un poquet en el seu lloc, no? No podem demanar el mateix ara que abans, jo ara últimament estic donant grec i llatí, el grec sempre l'he donat, els 40 anys l'he donat grec.
1: Ostres.
26: Llatí no sempre, perquè hi havia altres professors i professores, sí. Altres assignatures també que tu has conegut, referents sí. Clàssics, fonaments, cine, no. Teatre i tal.
1: La veritat.
26: Però no són iguals, però no són pitjors. Jo estic, no sé, a vegades fart d'escoltar això. Ja. L'Institut nostre, jo me'n vaig i hi ha gent fabulosa que l'any que ve, dic, se m'ha agrandit. No, això de la vaga van fer la brometa, no? Gràcies que estiguen, és que han fet vaga i no es donen la, no, la jubilació. És broma, no? Jo dic, doncs que a mi em diguin un any més no seria cap càstig.
1: No,
26: és dir, jo en jubilé no perquè estigui cansat. I aquesta gent, si la tinguera un any més, és gent estupenda, n'hi ha de tot.
1: Claro, no.
26: Però t'has d'adaptar un poquet, no? I que ells també pensen en tu. Jo crec que això que diu, ja ho he escoltat moltes vegades, no? És que l'han jugat un no, dia... No. O és que també he tingut molta sort. Està en el pare Victòria, perquè, clar, ara puc canviar.
1: Clar,
26: 37 anys en el centre i ara puc dir, si me'n vaig a un altre centre, igual he tingut sort. Perquè em compten històries d'altres centres i dic, a mi em resulta això sense ficció. Ja, estic, no, això no ho he viscut. N'hi ha tot, també.
1: Sí, sí, per suport.
26: N'hi ha xiquets, xiquetes que es costa, i, però la veritat és que me'n vaig, repetir, amb
1: perquè,
26: una bona sensació.
1: Però que tu sempre has mostrat aquesta vocació, aquesta passió, no? Jo crec que això és mateixos xavals també.
26: Sí, sí, jo ho tinc claríssim, és dir, som professors i tinc molts amics i amigues entre el professorat, Toni és molt amic meu, però és que professors i professores d'ara han sigut alumnes meus, també.
1: També, el mateix, clar.
26: És que dir que abans eren millor i pitjor, no, si ells també han sigut alumnes.
1: Clar.
26: Aleshores, jo he tingut una relació sempre perquè és que són professors, són docents, perquè tenim alumnes.
1: Clar, no.
26: Clar, si no serien funcionaris d'arreu un mostrador, no?
1: És així. És el mateix.
26: És que, clar, jo tu ja ho saps, és dir, el tema dels viatges, fas molta relació, activitats que fas per ahir, i sempre he intentat jo aproximar-me a ells, trencant barreres. Recorda't, tu no has viscut tant, però jo sí. Això de senyor, don, no alçar-se...
1: Encara.
26: A mi, Carles... Però has de donar una confiança sabent que tu eres el professor i ells són... Però missa confiança i tractar-te...
1: Sempre t'ha anat fantàstic.
26: Bé, un amic. No se'n passen tampoc, però sí. Perquè jo tinc moltíssims amics i amigues que han sigut alumnes. Però
1: que, no,
26: tu mateixa, tu i jo som amics fa molts anys
1: sí.
26: I hem compartit l'institut, no?
1: Exacte.
26: Bueno, bé, no me'n digues.
1: No, perquè està molt interessant. està genial.
7: Jo volia afegir el que comenta Carles.
1: Sí.
7: A mi m'ha encantat des de principi el que he plantejat a nivell metodològic, perquè ha vinculat el llatí i el grec també a la part del coneixement científic. Em refereix que a aquestes matèries com física, química, biologia, matemàtiques, etc., o tecnologia, que ha aprofitat aquest llenguatge per poder entendre la casuística del problema que havien de resoldre l'alumnat, no? Perquè també moltes vegades el llatí i el grec es veu com algo més de lletres, perquè mantenga el públic que m'escolta, o més humanístic. I Carles ahir crec que ha fet una bona tasca a nivell pedagògic per poder entendre quan tenen un problema d'esta casuística que han de resoldre o si de cara al futur vulguin investigar.
1: També el mateix.
26: T'imagines el tema de llengües mortes. Si estic fart d'escoltar això.
1: Sí,
26: ja quan estan a l'institut, en segon de PUB, jo dic, vas a fer-hi a ti i grec, perquè m'encanten. Ja m'ho diuen, llengües mortes. És en la carrera, altra vegada fent el distull, ja no vaig ni contestar. No? I ja imagina't tu, contant la carrera, saps que ho porten el món este, no? La carrera, l'institut i ara no de docent, no? I Toni, és veritat, això que diu. Jo sempre he entès les meves assignatures interdisciplinàriament. Ara està d'actualitat el tema, tot ja no s'obliga, no? El tema de competencialitat i tal. Han canviat la temàtica, és a dir, l'espau, i a ti les han canviat. I estan preguntant una sèrie de qüestions que jo porto tota la vida...
1: Feno.
26: No,
1: sí.
26: Clar, han baixat l'exigència en sintaxi o morfologia, però l'han pujada en altres aspectes, que dic, si tota la vida portem fent-lo.
1: Que
26: I jo crec que en la interdisciplinaritat, en la setmana cultural, jo faig activitats, per exemple, parlen de mitologia i les plantes, me demana el cicle de jardineria, o helenismes, no? El vocabulari científic, per exemple, n'hi ha molt, és dir, i l'alumnat t'ho agraeix, quan tu veus que és algo viu, no? Abans ho feien periòdics, retallava periòdics o feia gravacions, ara és d'internet.
1: Ah,
26: no. I es diria, és que això no és que està mort, és que està més viu que mai, perquè veuen exemples i veuen que això que estàs explicant està viu. És com Toni explica economia i es diu, l'economia no està en un llibre ni està en uns textos que no llegirem en la vida o ja veurem, sinó que és exemples de vida quotidiana.
1: El
26: I quan
1: dia.
26: Veuen vida quotidiana, és mateixa, Muy buen bien, me vienen por WhatsApp a ver, mira Carles, que veis una foto, mira eso que veis, eso es bonito, claro. Para decir que es lo que digo, si tú desperdes curiosidad y ganes de saber, sí, inquietud, sí, sí. Esperi crític, yo creo que estén para eso, pides conocimientos,
1: es la función, todo
26: es más fácil que mai, agafen el móvil y miren, pero si no os dones esas ganas de mirar esos conocimientos,
1: claro.
26: Que fem ahí. I me'n vaig fent el mateix, és a dir, que he cregut, crec i creuré en aquest
1: 40 anys després. Ha citat abans el nom de Carme Gisbert, a veure, aquesta xica impressionant, bueno,
7: és un alumne excepcional, és cert que l'estem convidant als diferents mitjans de comunicació que he volgut entrevistar-la. Resulta complex perquè no acaba d'agradar-li el tema de ser una persona entrevistada i aquestes qüestions, però vull dir, és una excepcional alumna, molt discreta, i pensem que té una gran projecció de cara al futur. El temps ho dirà, però jo ja ho deixo caure així perquè ho analitzem en finalitzar els propers estudis que tinga i el lloc de treball on siga.
1: Perquè aquesta xica, però vull dir, ella és un poc un model de lo que són aquesta generació, no? Que estava comentant un poc Carles. Hi ha gent supervàlida i que està traient, perquè a més ara els pobres ja no val, jo si arribava amb un 9 i algo, ja era, no? Ara tenen que treure 14. Sí, dius, ostres, és que els pobres també, no? Estan donant-los...
26: Sí, perquè un alumne, segons els meus, estic content i de tots i de totes, deixem les notes a banda, parlem de qüestions personals, no? Però Blanca Herreros ha sigut la segona.
7: La segona, va? Sí.
1: També.
26: I ha fet aquest tigre, encara estem en això de dir, què fa una persona tan brillant de notes fent llatí grec? Que bonic que en 40 anys sempre he tingut alumnat de grec. Quan vas començar, un professor que donava en acadèmies, que jo suposo que no estarà en el món, fa 40 anys, perquè era veterà ja, em diu, encara n'hi ha alumnes de grec, però fa 40 anys. No. I 40 anys després encara he tingut alumnes, i a més alumnes acadèmicament i personalment. Parlo d'ella perquè també ha sigut la segona, no?
1: En mateix temps, en notes.
26: Bueno, això un detall és.
1: Recordi aquest departament Aurora, sí. Adela i tu. Era un departament ahí. Tornem a parlar de l'any 90, imagina't. A veure, Toni, més coses, perquè en quant a l'oferta, a veure, el pare... Ara ja portem així emocionats del tema i encara no hem parlat del pare. Què és el que esteu preparant? Com acabeu el curs? Què esteu preparant? Novetats per l'any que ve? Parla'm-nos un poc, a veure.
7: Sí, la novetat és que enguany anem a obrir un nou cicle formatiu en formació professional, el d'ornamentació i decoració a nivell que tenen dins de la família agrària. Que ja teníem la bàsica d'agrària i el cicle formatiu de grau mitjà de jardineria, i llavors pues, ara tenim una nova oferta que estem encantats, i el pare una vegada més pues, continua pegant aixes petjades per a poder ser gran i donar els millors coneixements i també donar una resposta social i a nivell laboral i personal a qualsevol alumne, no? Tenim la família química, tant en el grau mitjà de tècnic de laboratori, anàlisi i control de qualitat, i la fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins. I al mateix temps pues, també tenim la part d'educació i control ambiental, que ja este cicle va ser molt curiós des del primer dia, no? Perquè teníem l'alumnat de primer i ja es van cridar de Terol perquè volien un alumne ja en l'estiu possible accés en el pas del temps a ser funcionari de l'Ajuntament.
1: Ostres, molt bé.
7: Imagina. I este curs mateix, doncs, també hem tingut una oferta i conforme van tancar actes van haver d'enviar l'expedient en el títol perquè la pogueren agafar aquest estiu.
1: Imagina't, és així de laboral tan important. Sí. Molt bé, doncs això és un poc com es planifica, però a part és que més que eixa oferta educativa, que això és sempre important, el pare és més que un institut.
26: És més que un institut. Sí.
1: Que està bé, quants viatges has fet?
26: Carles, sí, viatges, 38. Estava content de fa una setmana i alguna cosa. Va vindre l'últim viatge de quart, que anem a Mèrida, no? Trujillo, Lisboa, no? En Sintra, també parem en Évora i tal. Abans en Càceres, i després de segon de batxillerat. És a dir, jo estic molts anys fent dos viatges. Feia el de segon i després venia i els dos o tres dies me n'anava al de quart. Abans, el de quart el fèiem en la setmana de primavera. Bueno, en resum, 38 viatges i ara portar 4 més que va a impedir la pandèmia.
1: Ah,
26: han estat dos anys sense fer viatges.
1: Veritat,
26: i ara en surt quatre. De sí, fet, sí, va sí. ser molt, molt fort. És que teníem ja el d'Istanbul quasi pagat, el de Ward quasi pràcticament en primavera, i no es van fer quatre viatges. I són 38, no està malament, 37 en el pare, 37 en el pare, 38 viatges, no està malament. Podien haver sigut 42, però
7: 50.
26: No està malament. A banda d'altres activitats, que m'encanta fer-les, a més, la gent respon molt bé. A mi jo he anat moltes vegades a Cartagena, sobretot a Cartagena, que bonic demanar un autobús i haver de limitar les places entre cometes, perquè tanta, no caben. Primer és de clar, és que tenen relació amb el clàssic. Sí. Però bé, podem anar, no són de clàssic, és dir, no, és que no ho teniu jo, que és bonic, sense obligar-los, eh? No? I és que m'encanta també el teatre, el cine, tot això, i portar-los, Toni ho sap, no? I portar-los a veure si al Coi, bueno, al Coi hi ha tres llocs, no?
1: Sí,
26: teatre, tot. Sobretot, i la gent respon, i necessiten, eh? Necessiten aquesta motivació. A vegades, dius tu, que xulo, dic, clar, que xulo, però és que algú ha de dir-vos que és bonic.
1: Claro.
26: I ho podeu buscar en altres llocs, però si ningú us diu que heu de buscar-lo, no sabeu on buscar-lo. Val? Però quan ho veuen, diuen, oi va, pues val, i tu no ho sap.
7: Has de fer l'oferta perquè vagin. I també jo he de remarcar els viatges que ha realitzat Carles, que sempre ha sigut, ja no només un referent d'eixida, és un referent d'aprenentatge cultural, de situacions d'aprenentatge, que es demanen ara la nova llei legislativa, i Carles ja portava un dossier de cada espai on havien de visitar, en les dates, quan es va crear aquest monument, el per què, l'argumentari. El nostre alumnat ha anat a llocs on habitualment el turisme no va. O sigui, hi havia una ruta turística, se ho han passat molt bé, o han actuat en el que és l'adolescència, l'han viscut en aquests viatges, però és cert que tenien un tret d'identitat, els viatges, molt peculiar, que pensem que no es viuen en tots els viatges que sol fer-se en els centres educatius.
1: Sí, perquè sempre es busca més la festa, entre cometes.
26: No, és que passa que, és veritat, el dossier...
1: Ja has donat festa i has donat
26: cultura. Sí, feia dossier en paper, en el de quart no, el de quart sempre ha donat USB. Un USB amb milers d'arxius, després ho miraven, no ho miraven, a fer la brometa, després farem un examen. La brometa. Sí, Toni, t'ho guardes per ahí pel despatx, que li vas donar jo, no? I aquests dossiers estan ahí, però et parlen de mi, però no vull personalitzar-ho massa, perquè jo he compartit amb professors i professores.
1: Claro.
26: No vaig a fer el llistat meravellós de companys i companyes, amics i amigues que han vingut a mi de viatge.
1: Vale.
26: Clar, estic jo ahí perquè, si vols, tu has sigut un poquet l'alma mater.
1: Has donat la cara un poquet.
26: Val,
1: però després has tingut...
26: És de quart, el de quart sí que va ser idea meua, el de quart, 2015, va ser idea meua, i és de també, el 93 vas començar estos també.
1: Sí.
26: Va ser idea meva, però després la gent que ha vingut a mi, de fet, s'han fet ja dos o tres viatges i jo no he anat últimament. Perquè
1: has creat escola, que no? Has creat escola.
26: I això ho dic, no deixeu pedre, que no se deixaran pedres. El segon debat es faran segur, hi ha gent. Quart d'ESO espero que tampoc.
1: No.
26: S'ha de tindre ganes, eh?
1: Segur que no.
26: A mi diuen, què bé t'ho passes? Jo dic, home, a veure, anem perquè ens agrada, però endur-se 67 alumnes, com és l'últim viatge.
1: 67
26: alumnes, i uno que estava malalt, 68 eren, val? 67 alumnes, per Mèrida, per Lisboa, val? Has de tindre ganes, sabent el que pot passar, i per les nits, sabeus... Ara m'he trobat una mare que anava en el sujet, diu, ja el meu fill, és un fill que no és massa aixerrador. Diu, està contant-me tot això, encara està contant-me el viatge de fa una setmana. No?
1: Ah, mira, que guai.
26: I diu, no oblidarà la vida. Això és el motiu d'aquests viatges.
1: Molt bé. Ah, bueno, mos ha jubilat Carles, però també anem a citar, també els profes, a més, emblemàtics.
7: Doncs també tenim a Josep Durà.
1: Home, mític, Josep.
7: Un matemàtic de dalt a baix.
1: Total, absolutament.
7: I també hem pogut gaudir durant tot aquest temps, i suposo que en el pas de test també col·laborarà amb nosaltres en les diferents exposicions que ha fet de fotografies que té.
1: Magnífiques.
7: De la Serra de Mariola, de la Font Roja, tant de plantes, d'orquídies, a silvestres, una passada. A mi m'encanta, m'encisa. I també d'ocells, etcètera, una passada. I Josep Durà, doncs, també és un... aquell matemàtic de... A mi em recorda l'economista que em preparava les oposicions en Barcelona, que agafava el guix i feia les corbes i els gràfics perfectament des de l'aula. I això crida molt l'atenció, i
1: clar,
7: és... és part de quan un docent entra a l'aula, d'ensenyar com les coses ben fetes també tenen la seva pròpia atracció, encara que estigui fet en instruments que ara s'exigeix més les noves tecnologies, pantalles, etc. No? També tenim Hermínia Blanquer,
25: Hermínia
7: de Biologia, també una fantàstica docent, on ha portat diferents projectes endavant dins del laboratori, en la Setmana Cultural en tallers de l'ADN, i nosaltres tenim en el centre el projecte els patis inclusius, on en el pati l'alumnat voluntàriament anava al seu laboratori a fer una pràctica científica. Vull dir, i això t'enriqueix molt. L'Hermínia és una lluitadora nata de la dona en la festa, ha lluitat molt per l'ensenyament públic, vull dir, i són valors que estaran ahí impregnats i no hem d'oblidar-ho mai.
25: Exacte, molt important.
7: Identitat, i després tenim a Santi Villora, que del primer moment que va aterrar al centre doncs venia amb moltes idees al cap, el tema d'un aquari, on altruistament anaven naixent petits peixos i coses que era curiós el tema, no? O la part també d'agrària s'ha involucrat en els projectes, en els cicles, junt amb l'alumnat i en el propi laboratori, no? I així trencaven molts els esquemes.
26: I
7: la UNESCO. I ha sigut coordinador de la xarxa UNESCO en tot el que implica aquests valors. Que, per cert, la trobada de xarxa UNESCO el proper curs serà així en el COI. Enguany ha sigut a Barcelona.
25: Ah, mira.
7: I tindrem la trobada així en el COI. I ja tenim ahí una altra qüestió més per organitzar.
26: Si permet, dos detalls.
25: Sí, acabem.
26: Tinc molta missa també, Hermínia, jo, evidentment. Una filla seua, mal Anna, va ser alguna meua.
25: Ostres, mira, veus?
26: De llatí, de grec.
25: Sí, també. No?
26: I sa mare és de biologia, no? I l'altra filla, Júlia, va vindre un viatge a mi també, a Estambul, no? És a dir, que en tinc molta amistat per aquesta part també, no?
25: Fantàstic.
26: I a més, Anna és molt amiga meua també, no? Quan es veiem per ahir xerrem, no? I de respecte a Pau, on està a Pep, Dura, que diu Pep. Vam estar a l'institut, Som de la mateixa promoció.
25: D'amunt, ostres, sí, que bo.
26: Vam estar en classe, primer i segon de BUP, després vaig anar a Lletres, seguia Ciències, però vam estar 4 anys en l'institut. L'altre dia en el dinar, des de jubilació, m'ho contava. A classe, es quedem en classe i tal. Les batalletes que es diuen.
25: Però ell va estar en l'Andreu.
26: No,
25: ell ha estat sempre
26: no,
25: en el pare?
26: D'alumne.
25: No, però com a professor.
26: Ah,
25: no?
26: És que ell ha variat.
25: Ah, no, va dir tu, lo que passa que el portem a tu, perquè tu has estat
26: jo he estat 37 anys en el pare seguits.
25: Que això jo crec que en el món del professorat, en un mateix centre,
7: és molt difícil.
25: És un poquet per això.
26: Jo crec que tinc molta amistat amb Josep, vam estudiar a l'institut, però d'alumnes.
25: Sí, t'entès. Molt bé, doncs deixa l'últim missatge, mos queda un minutet a cada un. Toni, missatge final i deixem a Carles ahir per a tancar l'entrevista. Què podem comentar?
7: Comentar que l'enhorabona per la tasca que s'ha fet al llarg d'aquest curs i esperem engegar el proper curs també en il·lusió, en gana i que arribi tot a bon terme en tot el que s'està movent per l'ensenyament públic actual, que és més que significatiu i s'ha de tindre clar socialment i qualsevol govern que prengui decisions al respecte.
25: Importantíssim. A més, Toni és el director de tots els directors, que això ja ho han comentat altres voltes.
26: El primus inter
25: pares. Exacte. Mira, veus?
26: Els alumnes s'ho han emprès, m'han après això. En sèrio.
25: Carles, i aquesta última frase, el minutet i alguna cosa que ens queda.
26: Sí.

0: Pues nada, tenien preparat un xoparet i res, en seguida pues vam allí, vam estar xerrant, vam estar compartint, vam estar... Pues jo veig la joventut, tot el que feia, la veritat que super content i super emocionat per veure com es pren més la vida, no? Que al final són exemple, són exemples de vida que ens donen a tots i molt contents. El que passa que també no hem tingut... temps de parar, perquè aquesta setmana també va tenir un concert, ens ha vingut un poquet de Xina, però la veritat que super contents i super amb molta gana de fer música.
1: Ahir anava jo també a preguntar-li al mestre perquè vos vaig veure en la publicació de Cosentaina l'últim dissabte de juny, el passat dissabte, sí. Certament, mestre, i este divendres concert al Palau Comtal. No pareu!
2: Sí, i en tres setmanes més tindrem el de festes.
1: Exacte.
2: Ja pararem en passar festes.
1: Més un homenatge a Gustavo Pascual Falcó, no? I l'estrena d'una obra em sembla que no va fer. Juan Carlos.
2: Sí. Mira, pues este concert precisament no el dirigiré jo, el dirigirà Francisco Valor, que és el subdirector de la Unió, perquè per qüestions personals pues no puc estar en este concert i ell a més està molt vinculat en esports i tot. I bueno, este concert el fa ell. Uh-huh. I res, al final s'ha treballat tot. Clar. A la vegada, certamen, concert, hi ha anat tot, i bueno, és un concert en el que n'hi ha moltes sorpreses, en el que n'hi ha estrenes, en el que n'hi ha reestrenes, i bueno, és de veres que esports han anunciat en el cartell una estrena d'una peça inèdita, que no es coneixia, que és de Gustavo Pascual, que es diu Moros en el Castell, i bueno, ja tindran pues, una peça més dedicada de les que estaven ahí desconegudes de Gustavo Pascual.
1: Me n'anà jo a la primera batuta, al director titular, no sabia que no feies el concert, però bueno, moltíssimes gràcies.
2: Sí, és que lo normal, evidentment, sí. És que estiga el director, però en este cas és que per raons personals no puc estar i res, el dirigirà Francisco, una persona a la que musicalment confiem al 200%, i és el meu subdirector allà a la Unió, i ja el dic. A més, ell està molt vinculat als bords, que és la persona ideal.
1: Clar. Toni, com diu el mestre, concert, després el de festes, i després les pròpies festes de Cosentaina, no?
0: Sí, la veritat que sí, que ha sigut un estiu així, un inici d'estiu, molt en molta faena, però bueno, ja descansarem en passar festes, que segur que tenim temps per descansar i per relaxar-se un poquet. I la veritat que pues que no parem, no hi ha, i quan hi ha faena pues hi ha que fer-la, ja està.
1: I que disfruteu de la música moltíssim, a que sí?
0: Sí, la veritat que sí. També un poc, nosaltres també en esta zona pues, la música festera és un poc el que mos lo que tenim dins, no? Tenim dins de les nostres venes i ja està, disfrutar-la i a fer-la disfrutar també.
1: Juan Carlos Emperé Bomboy, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns així en Ràdio Alcoi i assaborir aquest èxit del certamen.
2: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I Toni Moltó, president de la Unió Musical Contestana, també moltíssimes gràcies i a celebrar-ho a tope també.
0: Pues la veritat que sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per contar amb nosaltres també i res, a continuar fent música. Voldria comentar-te una coseta. El concert, sí, que hem parlat d'ell, era a les 8, però per raons logístiques del futbol, com sabem, Espanya juga a les 9, doncs s'ha avançat mitja horeta. T'ho dic per si hi ha alguna persona que li apeteix anar i perquè no es despiste, que vagi a les 7:30.
1: Al Palau Comtal, a més també és solidari,
0: sí,
1: per a...
0: un fill solidari.
1: Sí, per a Solc, sí. I la Junta Local d'ací d'Alcoi de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Així que podem anar a gaudir de la música i la solidaritat.
0: Efectivament.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Mil gràcies a tu. Vale?
2: Gràcies.
1: A Alcoy Rótul, empresa de rotulación, necesita operarios de taller polivalentes para formar parte del equipo. Se busca personal dinámico, responsable y proactivo, acostumbrado a trabajar en procesos de fabricación y montaje. Se valorará nociones y experiencia en soldadura, pintura y o electricidad. Dejar el currículum en las instalaciones de Alcoy Rótul.

0: es otro de los artistas que podréis ver de forma gratuita el próximo 23 de julio en la Plaza de Alarrac a partir de las 9 de la noche con Óscar Martínez como maestro de ceremonias. Ya está por aquí a Paco Agulló con todos los estrenos del cine, con Virgilio Colomina.
1: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
4: Desde la butaca de Radio Alcoy, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
5: Bon dia, Virgilio, què tal? Com
6: Hola,
5: estem?
6: Paco.
5: Com va tot?
6: Bueno, moltíssima calor. Estem en una època de com es diu? Una onada de...
5: Ah, ostres,
6: de jo vaig veure una pel·lícula italiana que es deia Ondata di calore o algo per l'estil.
5: Ondata de calore.
6: Bueno, i quan vas per ahí per el carrer em recorda també aquella pel·lícula meravellosa de Vittorio Gassman i Gianluigi Vintignan que es deia L'escapada.
5: No, L'escapada.
6: Sí, es veia una Roma totalment abandonada. Aunque així, no, així continuem estant tots pel carrer.
5: Sí, estem tots.
6: O sea, que no n'hi ha ningú problema. O sea, que...
5: L'altre dia que anava de negre em deien, ostres, l'obres d'Aràbia.
6: Sí, sí,
5: bueno. Estuarecs. Bueno, l'obres d'Aràbia no està bé, però bueno, sí que anàvem ahí un poquet per ahí.
6: Uns dies roïns.
5: Uns dies de calor. No parlem del Mundial o ja va agradant un poquet?
6: Bueno, no, ja estem acabant.
5: Ara que estem ahí arribant als quarts i això, millor.
6: No, jo crec que anem a fer algo gran en els Mundials.
5: Vamos ahí.
6: És a dir, el problema que tenim és Francia, no? Que sí, que es podem creuar en ella... Però...
5: A veure què passa. A
6: no
5: veure, esta
6: ara,
5: nit...
6: tampoc que...
5: Ja.
6: Tampoc em preguntes massa perquè no sé qui està classificat.
5: Esta nit contra Bèlgica, jo crec que sí, no?
6: Es sí, no, final... Espanya... Però, bueno, l'altre dia vaig veure un partit d'Argentina contra... Que no vaig entrar en polèmiques, contra Egipto. Jo crec que els equips, anem a dir, africans, han sigut un poquet
5: perjudicats,
6: és a dir, en esta Copa del Món. Jo no, però no vull que entrar en polèmiques, perquè la gent s'ho pren molt fort i jo del Mundial és que enguany vaig molt despistat. Enguany, no, en este Mundial vaig molt despistat, totalment despistat.
5: Tens ahí un poquet de això.
6: Sí.
5: Molt bé, doncs res, el que fem és esta setmaneta, què tal, com està el tema
6: del... El tema del cine, òbviament, ha baixat, jo crec que com a conseqüència també del Mundial,
5: claro.
6: Però també com a conseqüència de... No crec que hagi baixat com a número d'espectadors, sinó que ha baixat en quant al número de pel·lícules que s'estrenen.
5: Wow.
6: I això i tot, a Sinocoi se n'estrenen moltes. Perquè jo va ser, anem a veure, quin dia vaig anar a veure Obsessión,
5: sí.
6: Que em va aparèixer una pel·lícula excel·lent, perquè és una pel·lícula que arranca sense que aparentment passi res de l'altre món, però va avançant i tu vas entrant en un ambient molt malsà, molt incòmodo, no? I al final allò esclata, no? És dir, eixe dia jo vaig anar a la primera sessió i, òbviament, eren pocs, no? Però quan vaig eixir, n'hi havia molta cola, no? Ah, per a poder entrar al cine. Crec que va ser exactament el diumenge.
5: Diumenge.
6: Sí,
5: en general està animat. I, a més, pues, el mèrit de totes les estrenos que...
6: Sí, n'hi ha moltíssimes.
5: Una cartelera amplíssima.
6: Sí, esta setmana plega una pel·lícula complicada que de la que anem a parlar un
5: prou,
6: si tenim temps, perquè ens donarà peu a parlar de la història, un poquet de la història del cine, que és el que a mi m'agrada. Altra cosa, no crec que és que... M'agrada molt més que el futbol, per suposat.
5: És el passat que el present.
6: Sí.
5: Anem allà, anem a escoltar la primera de les pel·lis, que és un poquet eixe blockbuster.

0: sabes
1: quién eres de verdad.
0: Las historias son ciertas.
2: La historia acaba de empezar.
3: La historia acaba de empezar.
4: Bueno, pues historia acaba de empezar, y ya fa temps que em vaig cansar, si vols que el diga la veritat. Perquè jo sóc aficionat al cine des de que tinc ús de memòria, des de que la meva memòria arriba. I recorde que els meus pares em duien a veure Walt Disney, i per a mi això era l'aconteixement, tornar a veure la Cenicienta, tornar a veure Blancanieves, i això que eren cuentos, és dir, cuentos que no eren històries més o menys actualitzades, no?
3: Fent un dàlmata, també.
4: Fent un dàlmata era una meravella, los aristogatos que tocaven jazz.
3: La dama i el vagabundo.
4: Sí, una quantitat impressionant, i aquestes pel·lícules a mi encara m'agraden. Però després va haver una segona etapa, perquè la que he vist, la Walt Disney, va entrar en que veig, sí, i va haver una segona etapa de la que van eixir gràcies a pel·lícules com La Sirenita i La Bella i la Bèstia, que encara les van veure en el Goya, jo ja era major, i la Disney es recupera. Però, bueno, alguna ment preclara, perquè deuen ser ments preclares, se s'ha ocorrit tornar-les a fer totes en personatges persones reals. Bueno, jo que sé, tot això implica que les pel·lícules tinguin que tindre a associar un gran número de cançons, la qual es converteixen en musicals que es pareixen als musicals que estan en cartel en la Gran Via de Madrid. Que jo també estic mania, perquè quan jo estava en Madrid, pues no he anat a veure pel·lícules en la Gran Via de Madrid. Ara no se'n podria veure ninguna. Ara tot el que pots veure són musicals.
3: Que han ocupat el lloc de cines.
4: Exactament. Ja. Bueno, pues Baiana a mi ja no em va agradar en dibujos, no? Ara en persones encara en té que agradar menys. Però és que el dic una cosa, La Sirenita, que a mi em va encantar en dibujos, la versió en animació, és que encara no l'he vista, i això no. Que tinc la plataforma de Disney, que la puc veure en qualsevol moment.
3: Però és que
4: també el dic que Lilo i Stitch, que és una delícia de pel·lícula en animació, la pel·lícula en personatges reals, pues és que tampoc enquidra, no? I ara Baiana, que ja li dic, ja li tenia prou mania per la història que contava, ja per molta cultura associada que n'hi ha a la Polinèsia i al Pacífic. Bueno, tot això està molt bé, però a mi el que m'agradava era, per exemple, una pel·lícula com Hawaii, de George Roy Hill, en Julie Andrews, en Richard Harris, en Max von Sydow, però esta Baiana, pues bueno, sí, bé, el dios Maui és que l'associa al meu actor predilecte.
3: Ramon, està ahí, sí. No?
4: Dwayne Johnson, no? Que a més, Dwayne Johnston o Johnson, sí, no ho sé, Johnson, que damunt així li han tingut que posar una peluca que canta en Panavisió. I bueno, pues tenim que dir que esta Baiana ha sigut dirigida per Thomas Cail, que va néixer en Alexandria, que no té res que veure on està la biblioteca, en Egipte no té res que veure, és Alexandria, Virgínia, i té 49 anys. Entre els actors està Catherine Langaria, que
3: serà la xicona,
4: ni idea, serà la Yevayana, no? Dwayne Johnson, John Dewey, Frankie Adams, Rena Owen. I bueno, i de què tracta? Pues és que tracta de lo mateix. A mi cada volta em costa més explicar de què tracten aquestes pel·lícules. Estem en les Isles del Pacífic i Baiana té que lançar-se al mar en companyia de Maui, o sí, li diuen Maui, Maui. Este home, sí. Ja que té que salvar la seva comunitat, la té que salvar de algo, no sé de què, però té que salvar la comunitat,
3: de la desaparició,
4: que és la isla de Montonui, que es diu la bueno, damunt aquesta pel·lícula en imatge real ha vingut 10 anys després de la pel·lícula d'animació, que va ser en 2016. I entre el que jo he llegit, dos cosetes a destacar, no? Anem a veure. Diuen que a voltes la integració dels personatges que han tingut que generar per CGI ahir es nota un poc.
3: Sí.
4: No crec, perquè la Walt Disney de lo que no li se pot acusar mai és de
3: no fer bé les coses. No,
4: és un perfeccionisme quasi que produeix angoixa, no? De veritat. I l'altre és el compositor, que no és un no és un mal compositor, el que passa és que a mi, per música musicals en tens que dur. Si vols dur-me a la Disney, dur-me a veure Mary Poppins. Si vols dur-me a les altres, a Roger Hammerstein, dur-me a South Pacific, o dur-me a Sonrises i Làgrimes, o My Fair Lady. No? Entonces, vull dir que l'autor del llibret este és l'Immanuel Miranda, que va fer una pel·lícula, la va dirigir ell, que es diu El Barrio, i que té un hit en Broadway des de fa un milió d'anys, que es diu Hamilton.
3: Hamilton.
4: Sí. I que es pot veure, crec que via HBO o alguna plataforma digital d'aquestes.
3: Les ocorrixen tres coses vinculades al cine, persones, animació. Una, Buscando a Nemo, això no podran fer-la en persones, perquè són peixets, els protagonistes. O sigui,
4: igual t'has vist en de peixets.
3: Igual també, però bueno, en principi Dory no la tenen com a humana. I després l'altra cosa que m'hi ocorria, que ja en dies, a veure, a mi no m'agrada tampoc, jo recordo quan, per exemple, Mortadelo i Filemón van fer persones, o Asterix i Obelix van fer persones, no m'han agradat, perquè tu tens la imatge del còmic. I entonces, per molt que les persones, pues, per exemple, que era Gerard Depardieu, o l'actor que han fet de Mortadelo, que eren superbons, no acaba mai de dir, ostres, això no és el que jo recordo dels còmics.
4: Però en quant a còmics, per exemple, Astèrix van a començar en cine dibuixats, en còmics.
3: Sí, que tampoc m'agradava. M'agradava.
4: No van acabar de despegar.
3: Exacte.
4: I després de Pardieu i este...
3: No me'n recordo com dient. Clavier, no?
4: Sí.
3: Que és el típic que fa totes les pel·lícules.
4: Clavier, crec que no sé si era ell. Bueno, no me'n recordo. Però en persones, bueno, van funcionar, no? Jo ahir el podria contar una anècdota molt xula de la docència. Sí. Ara que la docència està en plena eclosió, no?
3: Sí.
4: Pues me'n recordo jo que quan estava jo...
3: Cristian Clavier.
4: Sí, Cristian Clavier, sí. Quan jo estava en l'institut en actiu, era professor de matemàtiques i, a més, molt aficionat al cine. En aquella època jo no vaig canviar, no? I el Calderón es va fer càrrec del Calderón una empresa que eren de Campello, i Maria Ripoll, que si nos escolta, jo des d'ací li envia una abraçada molt forta. Jo l'estimava molt a Mari, era una xica que duia el cine en una devoció impressionant, li se va ocorrir ofertar el cine, certes pel·lícules, als instituts, als col·legis. Per exemple, tot va començar per Esquilache, aplega Esquilache a les pantalles, i ella diu, escolta, no us interessaria dur a la gent d'història o de... per a literatura, història, a veure Esquilache, diu, jo dic, sí, no, podria ser, però no, per la Vespa no comptes, perquè ells, si la tenen lliure, no vendran. Tenia que ser dur-los a canvi de llevar-los classes. És que això és molt delicat. I bueno, i a un preu molt limitat, Mari ens va posar uns preus molt limitats, i vam anar a veure una sèrie de pel·lícules que van estar interessantíssimes. Mira, vam veure Esquilache, vam veure Pequeño Buda de Bernardo Bertolucci, va coincidir el centenari de Cristóbal Colón, recorda que van haver dos pel·lícules, la de John Glenn, George Lansenby, un antic Bond, i la de Ridley Scott en Gerard Depardieu, no? És a dir, vam partir, vam dur els més xicotius a veure la de John Glenn, perquè era més curtet, i l'altra als majors. Vale. Bueno, vam anar a veure una sèrie de pel·lícules, però totes seleccionades per el cine o per els professors acompanyants, no?
3: Vale.
4: I un dia em diu, Mari, pues, dis-los que un dia li llisquen ells, que siga la pel·lícula que siga, i jo li obric el cine perquè vegin aquesta pel·lícula. I me'n recordo que em van enviar la primera d'Astèrix i Obèlix.
3: A veure, els alumnes.
4: Però tu imagina't que no quadrava, quadrava.
3: És que també som molt fan del que és el còmic i veure-los després, humans, costa molt.
4: Bueno, pues
3: última era que volia comentar, ja acabem el tema dels personatges, La Bella i la Bèstia, per exemple, això sí que va tindre prou èxit, me'n recordo, que va ser de les primeres
4: en personatges va anar bé.
3: Sí, va ser de les primeres.
4: Bueno, pot ser que una pel·lícula d'aquestes tinga un llibret excepcional, ¿no?, de musical. Lo que sí que va a haber una... Esta semana vaig veure una pel·lícula en una plataforma digital de Richard Linklater, el de sí. Antes del amanecer, Antes del atardecer, el de Nouvelle Vague, sí. De Richard Linklater, i la pel·lícula estava basada... era la biografia del qui feia les lletres en companyia de com es diuen aquells, és de Sud Pacífic. Era sí, Rodgers i Hammerstein. Oscar Hammerstein i Jane Rodgers. Però el primer autor del llibret era un altre, i era la biografia de l'altre, que en aquests moments, ui, com vaig molt despistat, no me'n recordo.
3: No passa res.
4: Bueno, i me'n recordo que en Estats Units, sí. La lletra, el libretto, sobre sí. el que es basava el musical, era quasi més important que l'autor la mateixa... de la pròpia música.
3: Curiós.
4: Saps?
3: Sí, sí, sí.
4: Entonces pot ser
3: bueno,
4: això.
3: Bueno, vull dir que sí, que hi ha algunes pel·lis que sí, Emma Watson a més era, jo recordo, però a partir d'ahir han volgut ahir, inclús estic pensant ara, perquè ha dit jo de Buscando a Nemo, que no serà en imatges reals, sí que van fer imatges reals del Rei León. O sigui, sí. Que igual també acabaran en imatges reals de Buscando a Nemo, cuidado.
4: Sí, bueno. També era difícil la de Lilo i Stitch, perquè el 50% acabaran... de la pel·lícula era Stitch, però sí, bueno, imagina. Ja veurem.
3: Bueno, però ara el que ja deixem un poquet del tema del cine i se n'anem al nostre amic. O sigui, hem deixat a Dwayne Johnson i anem a Santiago Segura. Que bien.
4: Ah, Santiago Segura, productor, eh?
5: Sí, sí. Un atraco, arriba las
3: manos. Estan buscant, vull tot, eh? Estan ahí...
6: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
7: Estaba rozando el dibujo.
6: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
3: Bueno, dijimos que seguro que irá
4: bueno,
3: para la otra. Bueno, y contan con...
4: Tiene en contra que Santiago Segura tiene una gran vista para hacer negocios sí. en las sus películas y ya recién iniciada la explotación de Torrente vía plataforma, sí. vía Netflix, en este caso, no es hacer publicidad, todo el mundo sabe que es Netflix, ¿no? Presenta Haciendo Amigos, ¿no? Esta Haciendo Amigos es la última película de David Marqués. Este es un director nascut a València, té 54 anys. Jo li conec dos pel·lícules que sí. no estaven gens mal. Un es dia en Temporada Baja, que la va fer en l'any 2022, en Fele Martínez, de l'actor d'Alacant, sí. i Anna Milán.
3: Sí.
4: A més, el personatge de Fele Martínez era sensacional, era un tipus que es dedicava al ser representant de futbolistes, saps? Sí, sí. I a més tenia un càmping. I a més tenia un càmping, no? Sí. Bueno, això és en Temporada Baja. I també va fer una pel·lícula de suspense que un poc rara, és dir, difícil de seguir per la estructura que tenia la pel·lícula, que es deia Puntos Suspensivos, que la va fer en el 2024 amb José Coronado. Bueno, pues David Marqués es el sí. que se encarrega de esta película de Haciendo Amigos, que te guió de Marta González de Vega, ¿no? Uh-huh. La película la producida Tres Media, tal. Bueno, de David Marqués se me olvida decir que va a ser el productor de Campeones, uno de los éxitos sí. más grandes del cinema sí. español, una película altamente estimable. Uh-huh. El argumento es gracioso, porque es trata de una pareja de atracadores, Antonio y el Félix, ¿no? Son los dos atracadores.
3: Antonio Resines.
4: ¿Qué tienen que ser? Antonio Resines y King Gutiérrez.
3: ¿Vale?
4: Es decir, a estos se acompañará Megan Montaner, la propia Marta González de Vega y una dona, una chica que le digo Xerezada Atienzar, ¿no? Bueno, pues esta parella de atracadores, en la seva fugida, después de atracar el banc, es veuen mesclats, es creuen en un grup de teatre en el que els actors són discapacitats, ¿no? Com es confundixen? Perquè la monitora del grup de teatre, que li diuen Eva, confundix a uno dels dos en Àngel, que és un membre que van a incorporar al grup i que no el coneixen encara. No?
3: Sí,
4: això és més o menys la història. La pel·lícula és una comèdia enormement divertida, és que veure la Xina ha escrit el que podríem denominar el feel good, això, no? És dir, com es diu, el bon rotllet, no? Una pel·lícula com era Campeones,
3: sí, sí,
4: en definitiva. No? Bueno, pues esta es la segunda Haciendo Amigos que ve de la producción de Santiago Segura.
3: De Super Santiago Segura. Molt bé, perfecte. Pues anem a escoltar ya la tercera de les pelis.
8: ¿Quieres que te cuente un secreto?
3: Vale, se estrena en Wii.
8: La gente habla de Robin Hood,
5: cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Monstruos.
3: Me cacho, lo macho, no, que no me se trenque el personatge.
4: Que no es trenque el mite.
3: Per l'amor de
4: Déu. Això t'ho dic, que esta pel·lícula té que ser una pel·lícula enormement complicada. La muerte de Robin Hood.
3: Ostres.
4: És una pel·lícula molt oscura, molt rodada en plans molt oscurs.
3: Sí.
4: És una pel·lícula que tenia que haver vingut la setmana passada, però que ja en el cine li tenien cert reparo, però bueno, a l'haver-se estrenat, a l'haver sigut rebuda per la crítica en prou entusiasme, al no haver anat mal, pues la pel·lícula ha vingut immediatament, tenia en una setmana de retras només i ha vingut. La pel·lícula quasi és un auto sacramental i partix de la teoria de que el personatge de Robin Hood no és el clàssic Errol Flynn en gorreta verdeta i que ixa a les festes de Eucrisia, antigament a les festes de moros i cristians de Muro, que n'hi ha bona fila, que es dien els arqueros, que duien el traje que duia Errol Flynn en el Robin de los Bosques. No?
3: Aquella Ojara, Maureen O'Hara, ella.
4: Aquella pel·lícula de Robin Hood que va dirigir el gran mestre Michael Curtis. El director de Casablanca, no? I que a més també va codirigir William Cagley i que data de 1938. Jo la vaig veure sent molt xiquet i la vaig veure en una reposició en el Capitol, en el Capitol reposició. Teníem a Errol Flynn i ella qui era? Olivia?
3: Maureen de Havilland. No, era Olivia de Havilland.
4: Ah, perdona. Parella,
3: havia de dir Maureen O'Hara.
4: De Errol Flynn.
3: Sí.
4: Bueno, en este cas, el Robin Hood que nos retrata...
3: Espera, i el malo. El malo era superbo.
4: És un home que...
3: Virgilio, el malo, que era molt bo, era este, Basil Rathbone.
4: Basil Rathbone.
3: Sí, sempre feia de malo era superbo, el tio.
4: Era Juan Sin Tierra,
3: no? Era fantàstic,
4: tio. Juan Sin Tierra, que era el germà de Ricardo Corazón de León, que se'n va anar a les, com es diria en valencià?
3: A les cruzades, les creuades.
4: Això te nos tindria que assessorar el nostre amic, perquè costa... Jo sempre he dit les cruzades, no? Però com resulta que en el coi també n'hi ha una fila que es diuen cruzados i que ara es diuen creuades, però tindria que ser... Les creuades, no? Allà que se'n van a Ricardo Corazón de León es va deixar el reino d'Inglaterra en mans del seu germà, Juan Sin Tierra, que si tu has vist una meravellosa pel·lícula que es diu El León en Invierno,
3: també,
4: apareixia també Enrique II d'Inglaterra, Plantagenet, en companyia de la seva dona, que era Peter O'Toole, en companyia de Leonor d'Aquitània, que era la dona, que era Catherine Hepburn, i tenia tres fills. Ricardo era Anthony Hopkins.
3: Ostres!
4: Però eixia el Juan Sin Tierra, que era un xiquet que su pare i sa mare maltrataven i que al final era normal.
3: Pobre xiquet, estava. A veure, que Steven en internet i el que feia del rei Juan era Claude Rames, que era el que feia... Exacte, la de Errol Flynn, Olivia de Havilland. I Basil Rathbone, que jo el dia que sempre feia de malo, era Guy de Le Bouch, o Le Bouchon, no sé quin paper, però era en el que sempre s'enfrentava Errol Flynn a l'espasa.
4: Errol Flynn
3: al final.
4: Bueno, pues, en este cas ja t'ha dit que Robin Hood és un personatge agotat, cansat, d'una vida de luches, de batalles, per 25.000. En un es duia la raó, no va fer-lo mal, honesta, En un es duia la raó i en altres no duia la raó, no? Recorda una versió que vam veure no fa molt i que a la Madonna li agrada molt. I cada volta que la veu en la tele diu que és la que més li agrada, que és la de Ridley Scott.
3: Ostres, ja
4: el Robin Hood que va interpretar Russell Crowe en Cate Blanchett en l'any 2010.
3: Ja està molt xula.
4: Sí, però després n'hi ha dos nocilleres molt importants, no?
3: Això me'l va marcar molt, sí. A veure, jo només el dic una. Kevin Costner.
4: La de Kevin Costner.
3: Morgan Freeman.
4: Que la van fer els dos Kevins. Kevin Costner, que va actuar, que era l'actor, era Robin, i Kevin Reynolds era el director.
3: Vale.
4: Que saps per què se la van pegar els dos? Perquè després de l'enorme èxit que va tindre este Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, en l'any 91, resulta que els dos s'embarquen en un projecte que va costar un dineral.
3: Waterworld,
4: sí, i se la van pegar, sí, però totalment, de tal manera que la gent li va girar l'esquena a un tipus tan interessantíssim des del punt de vista cinematogràfic com és Kevin Costner, que Bailando con Lobos és una autèntica meravella de pel·lícula. Sí. I inclús hasta aquell Mensajero del futuro era una gran pel·lícula.
3: El guardaespaldes, també. Sí. Però i quin és l'altre, Robin?
4: No? Sí, però n'hi ha un altre. Aquesta és del 91, la dels dos Kevins.
3: Vale. I quin
4: però
3: és
4: n'hi ha un altre,
3: no,
4: que és la de este, com li diuen, la de John Irving, que també és del 91, van eixir les dues el mateix any, i que la interpretava Patrick Vergin companyia de Uma Thurman.
3: Vale,
4: però és que aquesta va passar sense pena ni glòria, és a dir, dos Robin Hoods en l'any 91. En l'any 91. Bueno, i n'hi ha, està l'animada, la versió, que fija't bé que si Disney ha fet les seues pel·lícules d'animació en personatges reals, no ha fet falta que esperàrem a Disney per fer els personatges
3: reals. Sí, això també era dibuixer.
4: En l'any 73.
3: Eren dibuixers,
4: en 1973, el Robin de Walt Disney.
3: Sí,
4: però vaig a dir-te una altra cosa respecte a Robin Hood. Bueno, és que crec que l'argument encara ni l'hem aplegat a contar. Agotat i això, és ferit en una gran batalla, i una monja la replega i se l'endú a un convent, a una fortalea, on ell dependrà a recuperar-se físicament, però sobretot intentarà un procés de redenció, no? La monja en aquest cas és Sor Brígida, que no té res que veure en la gran pel·lícula, enorme pel·lícula, que és la Robin i Marianne, de Richard Lester, a l'any 1976.
3: I Audrey Hepburn.
4: En Audrey Hepburn, i ell era...
3: Sean Connery.
4: Sí. No? Una història d'amor meravellosa, en què el guió el va escriure James Goldman, el mateix que havia escrit El León en Invierno, i que la música la posava John Barry.
3: Saps?
4: Més bo. Sí.
3: Vale, pues entonces és l'etapa final de Robin Hood.
4: Sí, aquesta pel·lícula haver pogut arrencar, entroncar, no arrencar, perquè anem a veure si aquella era una història d'amor entre Robin i Marianne. Així és Robin i una monja que li diuen Sor Brígida, no?
3: Que
4: no crec com poden casar les dues històries, però que si aquesta està proper d'alguna, és molt més de la de Lester que de totes les demés.
3: I ella...

0: Pig,
1: sí.
0: sería una película que va a hacer.
1: Ah, esta no, tío. Nicolas Cage.
0: Al cual tú y yo ves que ya semana, darrere de semana, me le estás maltratando. Me le estás maltratando. Y la otra película interesante es un lugar tranquilo, el volumen 1. O un día, sí, un lugar tranquilo.
1: Y sé que tiene que hablar todos, que no, si no se
0: esmenchen.
1: Ay, bo. ¿Y qué le pasa que es el cerdo, no? Aquell que a mí me pasaba a Nicolas Cage, le matar el cerdo y anava a matarlo a todos. Bueno,
0: bueno. I de la Robin Hood sí que tinc que destacar tres cosetes ràpides. Una, que tal volta la gran recepció crítica la és responsable la seva productora, la productora més mítica de totes, A24. No? Segon, que Robin Hood estarà més pròxim d'esta visió que anem a veure més oscura, que no deixa de ser un poema dels anglès que anava de veu en veu del segle XIV.
1: O sea que, de la personatge real, vols dir?
0: Sí. I l'últim ja és la música. A mi la música m'entusiasma. No? La música d'esta pel·lícula és la firma un cantautor, un folk irlandès, que li diuen Jim Geddy, i que per a mi la música és autènticament preciosa. Jo li he vist temes d'esta pel·lícula tocats en una instrumentació totalment medieval,
1: Instruments medievals i tot.
0: Sí, jo li he vist. Ell normalment toca la guitarra elèctrica, però és un músic que...
1: Sí. Bueno, i suposo que acaba morint-se, no? Perquè és la mort de Robin Hood.
0: Això és
1: el títol
0: ja
1: el marca ja un poc,
0: més estim prohibits per tu, no?
1: No, però que el títol de la pel·li és ja La muerte de Robin Hood, ja va morir.
0: Bueno, si teniu, si vos agrada la música, igual jo de música no entenc molt, però a mi Jim Geddy com a músic em pareix excepcional. Este és un tema només, és una banda sonora completa dedicada a este personatge, però és que després n'hi ha, ell té més temes per ell.
1: Molt bé, doncs ens queden un parell de minutets i això m'he demanat jo aquests dos últims minuts perquè què vam fer la setmana passada? Qui vam parlar la setmana passada?
0: Del Barco Yoter. Bueno, perdona un segon, tinc en compte que la setmana que ve tindrem que parlar ja de l'Odissea, que Ulisses està ja plegant.
1: Ja ha estat en Londres, ha estat en París, estan fent allà
0: 180, quasi 3 hores de duració.
1: 3 hores, puri, que bruto. Cristian...
0: Sí. I que estos dos minuts, a què vas a dedicar-los?
1: Christopher Nolan. I estos dos minuts final vaig a dedicar-los a això. Tachi la mà. A veure, esperar. A veure, sí? O si la llegi bé, la cançó. A veure. Oh, però l'has sentit antes. Ah, sí, que així és quan es posa nerviosa i no vol cantar. Espera, sorry. Ara va, sorry. He de pegar mitja volta. Espera, a veure, vaig adelantar quan ja sí que canta.